0: Vacances d'estiu, ja ho hem dit. Este cap de setmana comença aquesta segona quinzena de juliol i moltes són les persones que se'n van de vacances, però també són diverses les que arriben ací a la comarca i a Gandia per a gaudir de les seues vacances. Ja ho hem comprovat a l'arena de la platja, però anem a comprovar com es troba l'ocupació a una de les opcions d'allotjament. Juana Peiro, gerent del càmping L'Alqueria i al Grau de Gandia, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Juana, com teniu vosaltres en l'opció del turisme d'acampada? Teniu diverses opcions, parcel·les, comenta'ns.
1: Pues sí, tenim diverses opcions, com sabeu, parcel·les per vindre a acampar en la teua caravana, en la teua tenda, en la camper, o també tenim bungalows que tenen també totes les comoditats i estan ací dins de l'entorn del càmping, que és un entorn meravellós, en plena naturalea.
0: I com bueno, estan d'ocupació?
1: Pues d'ocupació en este moment estem al 60, però esperem arribar ara per al cap de setmana al 80 i la setmana que ve seguir augmentant per arribar a l'agost, que estarem, suposo que al 100% o al 95%.
0: Estem parlant d'un 60 també en parcel·les, independentment del tipus d'allotjament?
1: Sí, bueno, estem parlant d'un 60 en bungalows, parcel·les estarem per el 50, però és que arriba moltíssima gent avui i demà, perquè es comença, com tu dius, la segona quinzena de juliol, i entonces estan arribant la gent. I per això pensem que arribarem al 80-85 en el cap de setmana.
0: Són xifres que estan equiparades amb les d'anys anteriors?
1: Sí, més o menys jo crec que sí. Juliol pues és un mes per excel·lència de vacacions, però pues no és l'agost. Entonces, pues hi ha moltes ofertes també, molta diversitat i jo crec que costa una miqueta. També a més tenim un hàndicap enguany en aquestes zones de calor que fa, pues jo crec que també pues si n'hi ha algun indecís, pues a lo millor estar tot el dia a l'aire lliure en 40 graus, pues no és lo millor. Però bueno, la gent sol ser fiel i al final pues ve al càmping, clar. Ve al càmping, és una oferta complementària i que diversifica el que n'hi ha en la platja d'hotels i de apartaments.
0: És a dir, Juana, que està afectant, diguem, aquest calor a les reserves en els càmpings?
1: Un poquet, sí, perquè els altres, com sabeu, bueno, ja tenim l'Associació de Càmpings de Gandia i tant el càmping L'Escalada com el càmping La Naranja també m'han contat que, bueno, entre setmana ha estat algo fluixet, que pel cap de setmana també se replena un poquet tot, però que, clar, sí que és la veritat que aquests avisos roixos, aquesta publicitat en premsa, en reig i en televisions de les zones de calor de 44 graus, pues clar, tot afecta una miqueta, trobo jo.
0: Però els bungalows sí, no? Perquè això sí que estan acondicionats.
1: Sí, en els bungalows, com tenen aire acondicionat i tot, pues bueno, pues la veritat és que sí, la gent no falla i també venen de França, de Alemanya. Tenim enguany en estiu algo d'alemans, més que note que un poc més que els altres anys.
0: O sigui, venen de països europeus, més que turisme nacional, països, podríem dir.
1: Bueno, en agost n'hi ha moltíssim de francès i ara pues està mesclaet de la mateixa comunitat, de la zona de Madrid, del País Basc i de França i Alemanya. Tinc una miqueta de tot.
0: O sigui, que tenim de tot, però la setmana passada que teníem així també un gran festival,
1: ahir vam estar a tope, sí, en el festival la veritat és que no falla el Pirata Festival, és una opció ja que s'ha consolidat en Gandia, en un públic no sols jove, sinó també familiar, i que venen al Pirata i venen a passar i a gaudir de 4 dies de festa i, per supost, pues, visitar la platja i tot el que tenim en Gandia, que no és poc.
0: Juana Peiro, gerent del càmping L'Alqueria, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta feina aquest estiu també.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per estar ahí i al vostre servici. Gràcies, adeu.

0: Que fa calor, això ja ho sabem i també ho hem comprovat com pot inclús afectar a les reserves, a les reserves d'ocupació en el cas dels càmpings, però anem a comprovar als hotels, perquè allí sí que tenen aire condicionat, sí que estan condicionats, així que Marta està en un d'ells. Hola de nou, Marta, per on pares?
1: Hola, Sandra, de nou. Estic a un dels establiments de referència hotelers de la platja de Gandia. Carolina Ezpeleta, directora de l'Hotel Senator de Gandia, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Carolina, ¿qué balance haces de la primera quincena de julio?
2: Pues la primera quincena de julio está yendo muy bien este año, mucho mejor que el año pasado. Tenemos más de un 90% de ocupación y la gente está aprovechando mucho, pues para aprovechar de nuestra playa tan bonita que tenemos aquí en Gandía, de la piscina. También tenemos nosotros un spa que también le gusta mucho a la gente, sobre todo también para hacerse tratamientos, aparte de la zona lúdica que tienen ahí de aguas. Y luego también tenemos nuestro restaurante gastronómico arriba en el ático, con unas vistas espectaculares. Abrimos por las noches de martes a sábado y la gente le gusta mucho. Se vienen a veces antes a tomarse algún cóctel y después cenar. Tenemos un menú de degustación desde 78 euros, y luego también lo pueden compaginar con un maridaje de 45 euros, aparte de que también tenemos la carta. Y este año hemos incorporado dentro del menú de degustación como unas cartas que explican, que luego se pueden llevar de recuerdo, cada plato, de dónde proviene, como es de Paco Pérez, que tiene varias estrellas Michelin, pues nos explica su viaje gastronómico también, y la gente le está gustando mucho y estamos teniendo muchas reservas.
1: Es decir, que tenéis muchísima oferta para que las familias que vengan puedan elegir. Hoy es un día de mucho movimiento, estamos a 17 de julio, imagino que tendréis muchas entradas, ¿no? Y salidas también.
2: Sí, tenemos hoy muchas entradas, a ser viernes, tenemos más de 80 entradas hoy, la gente está aprovechando también para venir algunos de viernes a domingo. Los domingos suelen ser más días de salida. Y abajo en la recepción se está notando ya mucho movimiento, la gente empieza a venir antes, aunque es a partir de las 2 de la tarde, quieren aprovechar, aunque sea dejar las maletas, para aprovechar la piscina, la playa y todo.
1: Carolina, ¿cuál es el perfil del turista que llega? ¿Suelen ser nacionales o extranjeros?
2: Pues aquí tenemos más nacionales, sobre todo de Madrid. Suelen ser parejas con bebés, como también es hasta 6 años, también que comparten la habitación. Entonces vienen muchas parejas para disfrutar de esta playa que tenemos en Gandía.
1: Entonces el perfil podemos decir que son familias, ¿no?
2: Sí, familias más en parejas con niños hasta 6 años, más o menos.
1: Y gente más mayor igual no optan tanto por hotel.
2: No tanto, sobre todo también como nuestras habitaciones son muy modernas, con el baño incorporado dentro de la habitación, camas dobles, es más un perfil más bien medio, sí, de mediana edad.
1: ¿Ha cambiado la forma de reservar? Porque me imagino que nos comentabas que tenéis una alta demanda. No sé si se puede todavía reservar a última hora o la gente planifica con tiempo las vacaciones.
2: Pues la gente normal está planificando con un poco más de tiempo, porque durante el día igual nos quedan muy poquitas habitaciones o igual estamos llenos, y ya no solo nosotros sino en toda la playa de Gandía. Y este año también tenemos más noches que el año pasado, que están reservando más noches, el precio es más alto y aún así la gente está saliendo más.
1: O sea, el precio es más alto que el año pasado y aún así la gente continúa reservando, ¿no?
2: Sí, continúa reservando, sí.
1: Y no sé si por lo que se refiere a días, ¿cuál sería la estancia de media?
2: Nuestra estancia media es de unas 4 noches, porque hacen una media entre la gente que solo viene el fin de semana o gente que se queda de lunes a domingo. Pero hay gente que aún sigue viniendo de lunes a domingo, una semana, aprovecha hasta aquí en el hotel, disfruta de Gandía, de sus alrededores también.
1: Claro, me imagino que esto ha cambiado a lo largo de los años, porque antes se tenían en nuestro imaginario, nos imaginamos las vacaciones de 15 días, ¿no? Y ahora, pues lo que comentas tú, que son de 4 a 7 días.
2: Efectivamente, así es, sí.
1: Carolina, yo te quería preguntar también si el eclipse ha influido en las reservas.
2: Pues de momento nosotros no hemos notado mucho cambio, también porque nosotros en agosto tenemos ya de por sí mucha ocupación y solemos llenar siempre. Aquí en el restaurante Manao sí que estamos viendo que estamos teniendo muchas reservas, porque al estar en el ático no estamos aún del todo seguros si se verá, podrá ver o no el eclipse solar, pero ya hay muchas reservas.
1: Clara, ay, clar, Sandra, és que ara mateix estem en l'àtic, en l'àtic on es troba el restaurant, i efectivament hi ha unes vistes en què es veu pràcticament tota la platja de Gandia, i me imagino que aquí serà un bon sitio para ver el eclipse, ¿no?
2: Sí, lo único, tenemos dudas con las montañas que tenemos también ahí al lado, si se llegará a ver o no, pero esperemos que sí, para que puedan disfrutarlo.
1: Pues sí. ¿Qué mes dirías que es más fuerte, agosto o julio?
2: Agosto, sí, pero julio este año se está notando mucho, y el año pasado también, septiembre, también aprovecha mucha gente, como los precios son un poco más económicos, a viajar hasta el 30 de septiembre, que también tuvimos mucha ocupación, no nos lo esperábamos, y este año sigue la misma tendencia también.
1: Pues muchísimas gracias, Carolina, volveremos seguro. Y Sandra, els hotels mantenen les bones dades d'ocupació i afronten amb optimisme la segona part de juliol. Un moment que també, per cert, repercuteix directament en la restauració. En un ratet vos conte.
0: Ah, val, perfecte. Així fas el tour complet per la platja de Gandia. Gràcies, Marta. I ja que parlem de tour complet, ens falta també una altra opció d'allotjament, en este cas, els apartaments turístics. Anem a parlar amb Òscar Ferrairó, portaveu de Aloga, l'Associació d'Apartaments de Lloguer de Gandia. Òscar, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, com esteu?
0: Òscar, parles en poquet en representació també, excusem l'ausència del president també per motius personals, però a principis de temporada ens va comentar que havien notat un descens de les reserves, un 20% menys, estem parlant del mes de juny, com es troba la situació ara?
3: Igual o pitjor.
0: ¿Por qué?
3: A ver, te comente, lo que es la yo te puedo hablar de más o menos cert la primera quincena de juliol, que es la que ya ha acabat. Pues pot ser la pitjor dels últims 10 anys en diferència. Estem parlant de que probablement si arribem a un 60% d'ocupació ja farem prou.
0: Estem parlant, per tant, d'una situació, com deies, de la pitjor probablement dels últims 10 anys, però sabeu o conegueu quines són les causes d'esta situació?
3: No, ojalà ho sapiérem. Si ho sapiérem, posaríem remei i seríem adivinos, però no ho sabem. Perquè el problema principalment ja no és que l'ocupació és molt roïn, principalment és que... L'altre dia ho parlàvem, és que no sonen els telèfons, ni hi ha interès. No sabem si és exactament perquè la gent, pues, sincerament, està molt tocada econòmicament, els preus han muntat bestialitats, la gasolina està per els núvols, i la gent li costa molt eixir. Però el que és la quincena primera, te puc dir que ha sigut molt roïn. La segon, pues bueno...
0: Per comparar-ho, per exemple, per fer-nos una idea en xifres de l'any passat. Quina era en aquesta primera quinzena, aproximadament?
3: A veure, la primera quinzena l'any passat ja va ser roïn, respecte d'anys anteriors, ¿vale? Perquè els millors anys que van hi haure després de la pandèmia, evidentment, la gent tenia diners ahorrats, no havia eixit, tenia moltes ganes d'eixir, i els darrers anys de la pandèmia, dos o tres anys després, van ser meravellosos. Després, pues, han acabat els ahorros, i l'any passat, a lo millor, estaríem en una ocupació d'entorn a un... La primera quincena parlem sempre d'entorn a un 70, 70 i poc, i este any ja t'he dit que probablement no arribem al 60%.
0: Existeix, per tant, una tendència a la baixa, podríem dir?
3: De moment, sí. Això no vol dir que... Perquè saps què passa? Que és molt bonic parlar quan parlen els polítics dels datos macroeconòmics, que l'economia funciona molt bé, que som el motor d'Europa. Bueno, no n'hi cita al carrer a fer-se un cafè ni a parlar amb la gent, penso jo.
0: I anaves a comentar-nos esta segona quinzena també. Teniu alguna previsió?
3: Sí, la segona sempre pugen un poquet... A veure, la primera quinzena ja fa de tota la vida, per això és més econòmica que les altres. L'ocupació sempre ha sigut un poc inferior, el que passa que no a nivells d'aquest any. La segona quinzena sempre puja, a lo millor ara podem estar a un 70, 70 i poc, 75, ¿vale? No ha acabat encara la quinzena, sempre pot n'hi haure l'última hora o l'última setmana a pegar una repuntà, però tampoc és que estiga seguint. No vaig a dir-te com en la primera, l'última, la pitjor des de guanys, però tampoc està seguint especialment bona. Inclús per al mes d'agost les sol·licituds, probablement a 3 anys d'aquestes altures el mes d'agost és un complet i a dia d'avui encara n'hi ha apartaments per omplir.
0: I per exemple, setembre, que cada vegada també estem veient que és una opció, està convertint-se en una opció més les primeres setmanes?
3: Setembre i juny. Així no com te dic lo bo, també, o sigui, te dic lo ruïn, també te dic lo bo. El mes de juny no ha sigut un bon mes, dins de que és veritat que n'hi ha probablement la meitat de l'oferta que puguen hi haure en juliol i agost, bé siga perquè en propietaris que lloguen només juliol i agost, bé siga perquè, per exemple, no estic jo en la zona de la universitat, encara n'hi ha estudiants i en juny no està, però ha sigut un bon mes respecte al millor a 3 anys. I setembre també, però sobretot de gent de que ve per 3 setmanes un mes. Saps? Gent més major, són preus molt més econòmics, evidentment, i això es nota, clar.
0: Sí, estan acortant també la durada de l'estança, també.
3: No, al contrari. Setembre i en juny estan allargant-la.
0: I ara en juliol i agost la curten.
3: Bueno, la curten o no la curten, perquè normalment així és quincena o setmana, en tot cas, i és el que n'hi ha.
0: Òscar Ferrairó, portaveu de l'Associació d'Apartaments de Lloguer de Gandia, gràcies per atendre'ns.
3: Molt bé, a vosaltres.
0: I seguirem pendents també d'aquestes xifres els pròxims setmanes. Gràcies.
3: Perfecte, molt bé, gràcies a vosaltres, adeu.

0: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía doña Rita Matais García. Entierro hoy a las 18:15 horas en la capilla del Tanatorio Monduber. Descanse en paz.
1: ¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
2: Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-28-02-087.
3: Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro.
1: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
4: El nostre company Daniel Ardit ens havia dit, vaig a seguir un poquet més per ací, per Oliva, avui és dia gran, avui es celebra esta entrada cristiana, demà serà la mora, però a veure per on parar ara. Hola, Dani.
5: Hola, Sandra, de nou. T'he dit que m'anarà a buscar jo algun raconet moro de la festa de moros i cristians i ja l'he trobat, i no podria estar de millor lloc, que és la Filà Marraques, sí. Tu diràs, no són els capitans, si ostent de la capitania del bàndol mores. Si és que de capitans a capitans. Hem deixat les mosquetes preparant-se. Ara els moros estan més relajats, perquè el seu dia gran serà demà. I si no estan relajats, que li ho pregunten a José Mañó, que és el capità del bàndol moro. José, relajats el dia d'avui?
6: Sí, sí, un poc relajat. Després de la despertar i la nit del putxero, ara estem un poc relajats, sí.
5: Esteu així en la càbila. El dia el passareu així fins que arribi el moment d'anar a veure l'entrada?
6: Sí, sí, dinarem així, farem un tardeu els joves, és que puguem, jo aniré a descansar un ratet i a l'entrada, pues, a veure l'entrada cristiana en el palc. I
5: una cosa, demà, ara estaven, per exemple, venint de parlar amb els mosqueters, que estaven un poquet agobiats entre el maquillatge i el pentinat. Demà, per exemple, tu com a capità, quan comença tot aquest jaleo de preparar-se?
6: Pues el meu jaleo comença després de dinar, el maquillatge i després vestir-nos i a preparar-nos per estar al partidor. I, en fi, jo de matí no, jo començaré després de dinar.
5: El matí lliure.
6: Sí, sí. N'hi ha les quadres que potser les pinten antes, però jo ho tinc ja controlat per després de dinar és començar tot el
5: treball previ.
6: Sí.
5: Tens ganes de que arribi el moment?
6: Sí, per una part sí, per l'altra no, perquè vull disfrutar cada dia. Perquè demà quan s'acaba l'entrada quedarà el diumenge i... Però bé, en part tinc ganes perquè vull... El que hem preparat volem mostrar-ho a la gent i serà molt xulo.
5: Ara, quan has dit això, el que hem preparat ha assenyalat, ell és Javier Riera, el coordinador del Boato. Javier, què tal? Bona vesprada.
7: Bon dia.
5: Escolta una cosa, el Boato secret...
7: No, secret, bueno, un Boato sempre és secret, fins que no es troba la llum. Entonces, hem treballat molt en un any, ha sigut un any molt intens, perquè l'any passat van tindre el segon aniversari i en un any hem tingut que preparar una capitania, un Boato, i jo crec que serà molt resultor.
5: Donant-se alguna pista.
7: Alguna pista, pues, eixiran moltes esquadres, eixiran ballets, que és el típic que eixen sempre els Boatos, les seues carrosses, i... Alguna sorpresa n'hi ha sempre, perquè per això ja no es pot desvelar, si que es vega demà. Són espectacles.
5: Jo sempre dic el mateix, jo insistis, sé que no és allò correcte, és no dir res, però també hi haurà un fil comú.
7: El fil conductor de l'entrada serà en dos parts, vale? No hi ha dos parts ben diferenciades, una serà la part de l'ambaixador i l'altra la part del capità. La part de l'ambaixador serà una part molt moruna, això sí que podem dir-ho, és una part molt moruna, molt... típics, trajes típics de moros, i després estarà la part del capità, que serà un poc més màgica, més oscura, més de fantasia.
5: Pues ja hem conegut prou detalls, no és molt normal això. President, diu, ja n'hi ha prou, el president Paco Escrivà, què tal?
8: Molt bé, com esteu?
5: Bueno, se n'ha una miqueta de la llengua, no, però bueno, bé, si n'ha fent gana.
8: No, el que fa és fer que la gent tinga ganes de veure-ho. La veritat que serà un Boato molt especial, a part el nostre capità i el nostre ambaixador són de hacer la fila de tota la vida, som amics. I és una feina que portem molt de temps preparant-la. Sí que, conforme ha dit Riera, l'any passat va coincidir que era el nostre 50 aniversari, hem tingut que preparar la capitania en un any, corrents no perquè teníem idees, però es va fer la comissió de Boato i han treballat, jo sé que han treballat moltíssim, jo venia a moltes reunions amb ells, però ells han treballat moltíssim en ese Boato. I va així, jo convido a tota la gent que vinga demà a veure el Boato Nosse, la capitania, perquè va ser espectacular.
5: També estarem en directe, avui estarem en directe, retransmitint en Telesafor l'entrada a Crisena, que recordem, arranca a les 8, i això ara arrencarem nosaltres per a fer entrevistes prèvies, i demà tornarem per a disfrutar del bàndol moro amb totes les tropes. No és la primera, per el temps que porteu ja, anar estors, no serà la primera capitania.
8: No, crec...
7: La novena capitania, que ho sentem a la fila Marraquets. N'hi ha hagut 9 capitans, este és el 9, que és José Mañol, i cada capitania ha sigut diferent, i este és un poc diferent de les demés. Si hem dit el del Boato un poquet per diferenciar les places perquè la gent ho entenga, perquè diem una part més moruna, una part més... perquè la gent, quan estigui mirant-ho, entenga el que és.
5: I tu has estat ahí en el cotarro del Boato des de ja el primer any.
7: És la tercera que monte jo.
5: La tercera
7: capitania, sí. Sí, la tercera capitania seguida.
5: President, Autirama de tot un expert.
8: Home, per supost, així Riera és el que mos prepara tots els espectacles. La veritat és que té molta idea, a part d'ell, en la comissió hi ha hagut gent en experiència preparant els boatos, i Vicent Cos, Manolo Arnal, ha estat Joan Mata també, Ferran Riera... gent jove que està pues, introduint-se dins i agarrant també la maneta, perquè això al final és una feina, són molts anys, portem 51 anys ja de filar, són molts anys i la gent té que anar ensenyant-se tot això per poder disfrutar cada any, siga en capitania o no, i aquest any toca capitania i és disfrutar-la a tope.
5: Una cosa, diu que esteu així tot el dia, fins a l'hora d'anar a l'entrada de Cristiana, estareu així en la càbila, i que dineu, que cada un dina el que vol, sopar d'entrepà o que ho prepara.

0: Yo no sé si han vi tinto, vi blanc, amaigüeta, amb el que siga, però arribar a l'hora de dinar. I la nostra companya Marta Ferrer ens havia dit fa un rato, me'n vaig de l'hotel cap a una última localització. Anem a veure per on para. Marta, bona vesprada de nou.
1: Hola Sandra de nou. Ara sí, què busquen els turistes quan venen? Doncs descobrir la nostra gastronomia local. Per això me n'he vingut al restaurant Azura de la platja de Gandia. Rafa Gregori, gerent, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada, Marta, com estàs?
1: Rafa, ahir vam tindre el Dia del Carmen. Podem dir que és un abans i un després o encara no?
2: Sí, jo crec que sí, jo crec que també marca prou el que és les vacances de la gent que es comença a agradar, més les festes que s'agraden del grau, i a partir d'avui és quan arrenca ja l'estiu, deuria arrencar ja a tope.
1: Deuria, deuria. Quin balanç fas de la primera quinzena de juliol?
2: Pues bueno, yo sinceramente lo que es entre semana sí que es noto que ni ha menos afluencia de turiste. Entre el cap de semana, desde luego, está a reventar tot, no tan sols jo, sinó que també els meus companys també es noto que tenen molt de moviment. Però és de veres que de compat l'any passat hem notat millor un pel·liu més de baixó que l'any passat.
1: Entre setmana, què se sol vindre més, a dinar o a sopar?
2: Bueno, en el meu cas és dinar i sopar perquè, clar, tindre un local en primera línia pues, dona un poc més, crida més l'atenció, no? Entonces també a la gent li agrada estar en un bar.